0: feta de manera artesanal en només uns dies, utilitzant tècniques tradicionals transmeses de generació en generació. Cada penya local és responsable de construir el seu propi sector de grada, coneguts popularment com cadafals. Aquest esforç col·lectiu crea un ambient vibrant on la passió taurina, la música i la convivència es fusionen. La plaça d'Algemesí és una joia de l'arquitectura efímera i el cor d'una de les fires de novillades més importants del món.
1: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: és per el matí l'acordar per la nit, vale? Perquè és un dia completíssim, l'acordar i la coeta. Ja t'avisen per el poble que te diuen, perquè tu vas mirant que tot el poble, dius, què està passant? Tot el poble està ple de maderes i tot allà protegint les cases. Diu, així quan s'acaba l'acordar, te donen tres quarts d'hora o mitja horeta perquè te'n vagis del poble i si no,
1: xucurru.
0: Claro, ja t'apanyaràs tu en tot el que vinga. I per això totes les coses, per exemple, que n'hi ha que veure ara, en este fi de setmana, hi ha moltes coses molt, molt més xules, però este fi de setmana concretament són tres coses que jo ja conec, però que si la gent no coneix,
1: mereix
0: la
1: pena.
0: La gent en el de la pirotècnia crec que estem pregant un poquet, algunos el perol, no?
1: O sea,
0: perquè qualsevol cosa ja és molèstia. L'altre dia viu que un dia, i és que en la tele, no? Un nostre càmera li ha pegat un coet de la corda de vetela i li ha pegat al càmera i esto ja no... I entonces torna a eixir altra vegada, torna a eixir
1: al
0: TEA.
1: Ah,
0: el Castell de l'Olla, però anem a veure.
1: Bueno,
0: tu saps el que diuen, no. Tu saps el que diuen en Paterna? A tu te pegarà un coet de Paterna, te cremarà.
1: A mi? No.
0: Per què?
1: Perquè no aniré. O veuré des de...
0: Correcte.
1: No? I pues te dic una cosa, i si me pega, home, desgracia la meua.
0: En l'acordar, quan s'acaba, que porten el farolet, que el retor és que tots els anys entrevista, que és un crac, a més, que porta el farolet en la llum del Siri, que tal, que deixa llum bendita, deixa foc bendit, o sigui, el que li pega foc a una tradició tan ancestral com és l'acordar. I en Paterna, quan va el pregó i tal i qual, i el pregonero i tota la història, i en la porta, antes de que comença la tal... La última frase que diuen tots els Sánchez, i el que no vull a pols, que no vaig a l'era. ¿Vale? Entonces, ostras, tu gravar la corda de vetera, perquè la corda de vetera, al final els coets van per dalt de la... Jo he estat en milions de vegades. Gravar la corda de vetera és dificilíssim, però si tu vas a pecho descubierto, tu no vulguis estar a pecho descubierto en el mòbil, gravar la corda i ficar-te dins i que ningú coet te pegue. Claro, evidentemente no,
1: claro.
0: Que no.
1: Està clar que tu estàs fent la teua faena.
0: Els coets i les femelles,
1: volen,
0: i s'empuixen dos, tres i quatre pisos d'altura. Però que ells acordat més de 100 anys que està inventat.
1: A mi això me fa una por.
0: Que jo estic en la corda de vetra moltes vegades, ja fica la càmera, m'ha xocat en el balcó de l'Ajuntament i ha dit que siga el que te vulguen. Alces la mà, fiques el mòbil i ja està. I si no, deixes el mòbil a soles o una càmera i te pires. Però, claro, que te pegue, pues si la gent va en cascos i tal, i en cascos de moto, en vetera, i en Paterna saps com van tots, perquè és una corda.
1: Sí, molt tapats, molt.
0: Home, claro, si no, i si tu fas una corda en el teu poble, enmig del carrer, pues,
1: sí,
0: sense res, ja t'apanyarà.
1: O estàs mirant un correfoc i te bota alguna xispeta, bueno, te crema un poquet el moño, pues tu has estat ahí mirant-la, que és el que té el foc, que... Claro.
0: Mira, acordat, per exemple, hem puestos en guany una cosa també molt única, i és Toràs, que és el poble de la Feira Major. En guany visiten, la Feira Major visitarà Toràs. És un poblet super, super meravellós, super bonico, d'on caigué este fi de setmana la pedra. Toràs Vejís, s'han repartit allí, però una tormenta de tres parells de... I, pues mira, la Feira Major torna allí a casa, ja sigue reina de les festes de Toràs.
1: Ah, mira.
0: I això és per això molt xulo. La veritat és que...
1: Que guai, m'encanta lo de la reina de les festes, les dames...
0: Reina de les festes, sí.
1: Les clavarieses,
0: de Toràs.
1: Si és que això és de poble,
0: A mi m'agrada molt. En Menagosita, si poc, ja és això. I ara, pues, tenim un montón de coses. La pólvora... És que estan, en guany estan fent mogolló de comunicats, en les redes socials estan passant el món de la pirotècnia, mogolló de comunicats i de coses, diguent-te, el percentatge per el qual, estadísticament, perquè en estudis realitzats s'ha pegat foc a algo per culpa de la pirotècnia, el percentatge tal qual és ínfim, o sigui, no, pràcticament ni existís. Existís per moltíssimes més coses i ja està. Però el que n'hi ha que fer és... Jo és que no me canso de repetir, la pólvora és amiga. O sigui, la pólvora és seguretat, la pólvora se treballa amb molta seguretat, se treballa en tal, se treballa en qual, evidentment és pólvora, no? Però igual que te pot explotar un cotxe. Però per això no deixarem el cotxe este, punxar una roda i se traga un arbre. Pues ja no agarrem ningú el cotxe en el món. No, és un accident que pot ocurrir. Per què? Perquè la roda pot punxar. I un petardo te pot explotar. Claro, evidentment, però te pot explotar, jo que sé, que portes un polo en el cotxe i t'explota del calor. Tot, en esta vida tot pot ser un accident. I si el palo se te clava en un ull, pues ja està. No, però és que me fa molta gràcia que al final pareix que enguany més que mai estem buscant una enemistat en la pólvora tremenda. I no és real. La pólvora és festa. Partint de la base que la pólvora és festa. El que possiblement faig molta falta a partir d'ara és que la gent estudis on busques antigament el perquè de les coses i el perquè de la pólvora, no? El perquè de la coeta. Avui fan la corda del gos, ¿vale? En vetera, que és superxula i superantiga també. Però en València, concretament, la Comunitat Valenciana, la traca és festa i la traca és respecte. La traca és senyal de... La traca no és tirar una traca perquè fa ruïdo, perquè sàpies que conxin. La traca t'avisa, la traca celebra. La traca, una traca, eh? Sí, una traca és celebració en València.
1: En el meu poble, un dissabte de vespre, si de repente algú tira una traca, un mini castell, dius, qui s'ha casat, què ha
0: passat... Però si tota la vida ha existit en les falles el traquero... Ara existeix el delegat de pirotècnia, però en tot havia existit el traquero, el que portava en un sac, però no és la falla, la traca. I entonces tu anaves a casa de cada fallera el dia de la presentació, i conforme eixia la fallera feia ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: Això en el meu poble se fa. I música,
0: claro.
1: Cada qui és la reina, però
0: perquè la traca és festa.
1: Tot
0: el que és pólvora és festa i la gent té que pensar i entendre la pólvora. N'hi ha mogolló de comunicats que anirem llegint poquet a poquet. Parlem amb la gent de Epiro. I jo se ho he brindat. Se brinda a Epiro, ja s'ho dic des d'ací, ja parat en ells. Uh-huh. Igual que en Piroval, de fer tertúlies ara a partir de setembre. Tertúlies interessants on la gent entenga i prenga consciència sobre la pólvora. Però, claro, crec que estem creant en molts aspectes una societat molt, molt fràgil, no a xir de cristal i tal, perquè aquesta frase és molt manida i és una gilipolla. Fràgil en molts aspectes, o podien dir on todo vale. És que en els incendis que anem perquè tenen que tirar... És que en la contaminació que n'hi ha perquè anem en cotxe. Perquè anem tots en bicicleta i agarrem una suda de tres parells de collons. O sea, els extrems no són bons. El que hem de fer és entendre les coses i els primers preocupats perquè les coses no ocorrisquen és el pirotècnia. El pirotècnia és que si no se pot disparar, no se dispara. No se pot suspendre, se suspèn. No se pot fer, no se fa. I ja està. I treballa en seguretat i treballa en tota la consciència del món i treballa per a fer de la pólvora el que és, de la pirotècnia. És festa. I ja està. Però bueno... Pareix que este estiu no anem a eixir d'ahir. Mira, la valenciana, per ser Manolín, guanyà l'altre dia.
1: Sí, va guanyar.
0: En
1: Sant Sebastià.
0: En Sant Sebastià. Porta...
1: Ho vaig veure.
0: No me'n recordes, que porta
1: la
0: seguit.
1: La quarta, no?
0: Sí, la quarta, la quarta allí i la sexta o la sèptima en Tarragona. Allí, collo. Que barbaritat. Sí, estava més content que la mare que va. I després, mira, les festes del Pau de Rosa s'han acabat ja. En Estivella hi ha marxa nocturna, en Alfarrací...
1: Estan poc contents en el Pau de Rosa.
0: En Baixall, professor i Cordà. En Xiva, el Torico. Uh-huh. El Torico de Xiva, que això és una altra cosa que n'hi ha que veure una vegada en la vida. En Ontenient ja està allà a punt d'ocorrir el que té d'ocorrir, i és que totes les bandes, mil músics, toquen Ximo. Un altre moment que no s'heu perdut ningú. Actuacions d'assassinos de la rumba i després concurs de cabos d'esquadra infantil. En l'Olleria n'hi ha bous al carrer, en Montserrat és el dia del músic, en Albalà Estranger n'hi ha missa, n'hi ha processó, mascletà, castell i monòlogos, en Bocairent n'hi ha dansetes, en Villamarxant bous, vaques i gallines sense bates, bous i vaques, i disfraços, en Requena, caminata de Sant Nicolàs, en Tavernes Blanques, activitats infantils, en La Nucía, despertar, missa, entrada de bandes, disfraços i l'orquestra Gravity, en Museros n'hi ha paella, missa, professor i tribut, Toni Nobrau i Camilo Sesto. Uh-huh. En Alfara Patriarca Tardeo, en Bunyol, circo piruleta.
1: Ojo.
0: En Veterna Missa, la coeta infantil, la coeta del gos i inhumanos y mojinos escucidos.
1: Escucidos.
0: No coneixis a ixos. Bueno, això, en sí, Follos, Missa, mini masquetà de Cabiere FX, etc. I avui, per exemple, en Godia n'hi ha a les dos dispara la Zaragozana, si algú està per ahí, que se desvie. I després l'Orquestra Gravity, en Castellnou, Buena Missa, Tardeo, tal i qual, en Llombay, Remember, en Xàtiva, la Fira de Xàtiva, que és una barbaritat.
1: Sí, estan marxant.
0: La Fira de Xàtiva.
1: Quantes coses? Bueno, pues demà contem més.
0: Me seguen la pólvora.
1: A partir de les 12:20, así en más de uno en la província de València. Es queden ara amb esports i després amb informatius. Nosaltres tornem demà. Bona vesprada.
2: Más de uno València. Onda Cero.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: La localitat de Begís estudia demanar la declaració de zona catastròfica després de sofrir una tempesta torrencial. Bona vesprada. Tempestes que especialment en la província de Castelló es podrien registrar també esta vesprada, i no sols pluja, les previsions apunten a una pujada important de les temperatures, especialment a partir de dimecres, amb vent de ponent. En seguida ampliem esta informació i també parlem de violència masclista, de vivenda i de música. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. El municipi de Begís, a la comarca de l'Alt Palància, recupera a poc la normalitat després de la tempesta torrencial que va provocar este dissabte el col·lapse en un pont i la paret d'un veí, inundació de cases i el propi ajuntament, a més de la pèrdua total de la collita al camp. No descarten, com els dèiem, demanar la situació.

0: de zona catastròfica. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
1: Només en una hora van caure 123 litres, a més de ratxes de vent de fins a 100 km/h i una pedregada de gran grandària. María José Madrid és l'alcaldessa

0: Déjanos cuidarte.
1: ¿Qué fas este cate?
2: Tu què creus? Festa?
1: I el següent?
2: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als